0: través dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connecta to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Inés no dona la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Tubular Bells. Com totes les setmanes, sigues benvinguda al TRM, Territori Remember, presentat per un servidor, Javi Viva, sé que el diu. Vinga, pues, 60 minutets per davant. Anem a posar totes les botoneres al puesto, perquè cada bolo, la controladora, este que posarà el dia. Lo digues, sigues benvingut, sigues benvinguda al TRM.
1: A tope, Javi Vivas.

L'any 1989 per a la formació Invisible Limits del seu Golden Dreams. En este cas, escoltem la versió de Julio Nexus Interfrom.

El territori Remember. Si tens ganes de saber del territori Remember, estem a les redes, xarxes socials, cal dir xarxes socials. Al Cara Llibre, al Facebook, a Instagram. DJ Javi Vivas, o Javier Vivas, conforme vulguis. I el TRM també està al Cara Llibre, al Facebook. Les salutacions claríssimes de Javi Vivas i Gratallu. Tot un plaer haver-te acompanyat una setmana més. Milers de thank yous, gràcies per haver estat allí. I fins la setmana que ve. A continuar cuidant-se. Adeu.